Bona tarda a tots i totes. A Josué, capítol 6, versets 1 a 5, llegim el següent. Jericó estava tancada i barrada per por dels fills d'Israel. Ningú no podia entrar ni sortir. Llavors el Senyor digué a Josué: «Mira, jo poso les teves mans Jericó i el seu rei amb els seus experts guerrers. Tots els combatents envoltaran la ciutat i fareu la volta a la ciutat una sola vegada. Així ho fareu durant 6 dies, i 7 sacerdots portaran davant de l'arca 7 corns de banya de corder. I el dia 7è fareu 7 voltes a la ciutat, tocant els corns als sacerdots. I serà que quan soni el corn, així que sentiu el seu toc llarg, tot el poble cridarà fort, al clam de guerra. La muralla de la ciutat es esplomarà i el poble pujarà a l'assalt, cadascú recte davant seu». I el passatge que acabo de llegir fa referència a una història bíblica més que coneguda, fins i tot per a aquells que mai no han obert una Bíblia de la seva vida. Però aquesta història o relat va molt més enllà del que ens podem imaginar i, com a creients, ens porta a un verset molt conegut que trobem a l'Epístola als Hebreus, capítol 11, verset 1. La fe és una garantia segura d'allò que s'espera, una prova de realitats que no es veuen. Però abans d'entrar en el tema, farem un petit acostament històric als fets. El poble d'Israel, el poble hebreu, després de sortir d'Egipte, va haver de vagar durant 40 anys al desert com a càstig diví per l'informe negatiu de 10 dels 12 espies que havien estat enviats a la terra de Canaan per informar sobre la situació del lloc. Sota tots els seus aspectes, aconseguint aquests que el poble es rebel·lés contra la voluntat de Déu i no cregués en les promeses de conquesta formulades per Etern. Això, tal com he comentat, els va valdre romandre 40 anys vagant per els diferents deserts de la zona, fins que els barons de guerra de 20 anys cap amunt, en el moment de la negativa d'entrar a la terra promesa per conquerir-la, haguessin mort. Nombres 14, 28 a 30 i Deuteronomi 1:3. I després de desaparèixer tota aquesta generació, així com els mateixos Aaron i Moisès, per la seva desobediència a la penya de Mèriba, nombres 21 a 13, Déu es dirigeix a Josué, el nou líder del poble hebreu, un dels 2 espies, junt amb Caleb, que van advocar 40 anys enrere per entrar a la terra de Canaan, cosa que els va valer no morir en el desert. I Josué 1, verset 1 a 6, ens diu: «Després de la mort de Moisès, servent del Senyor, s'esdevingué que el Senyor va parlar a Josué, fill de Nun, ajudant de Moisès, i li digué: Moisès, el meu servent és mort. Ara, doncs, alça't i passa al Jordà, tu i tot aquest poble, cap a la terra que dono als fills d'Israel. Tot lloc que la planta del vostre peu trepitgi, us el dono, tal com vaig dir a Moisès, des del desert i el Líban fins al gran riu Leufrates, el país sencer dels hitites, i fins a la mar gran, on es pon el sol, seran els vostres territoris. Ningú no et podrà resistir tots els dies de la teva vida, de la mateixa manera que vaig ser amb Moisès, seré amb tu. No et deixaré ni et desempararé. Siguis valent i ferm, perquè tu faràs que aquest poble entri en possessió de la terra que vaig jurar donar als seus avantpassats». I després de creuar els hebreus miraculosament el riu Jordà, aquests es troben amb la primera ciutat que havien de conquerir, Jericó. I ens podem preguntar, per què va ser Jericó aquell primer objectiu i no qualsevol altra ciutat de la zona? Doncs bé, aquesta ciutat, considerada la més antiga del món, es trobava situada a la vall inferior del riu Jordà, a uns 9 quilòmetres del mateix, i, segons llegim a Gènesis 13:10, estava plena de regadiu, era una terra fèrtil. A més, en marcat contrast amb el desert que l'envoltava, Jericó prosperava com un oasis fèrtil alimentat per nombroses fonts. A l'Antic Testament o Pacte sovint se l'anomena la ciutat de les palmeres per l'abundància d'aquests arbres. Tal com podeu veure a Deuteronomi 34:3, Jutges 1:16, Jutges 3:13 i 2 Cròniques 28:15. I per si no n'hi hagués prou, Jericó, important centre cananeu, es trobava estratègicament situada com a ciutat fronterera, controlant importants rutes migratòries entre el nord i el sud, l'est i l'oest, així com l'accés a la terra promesa. A més, Jericó no era una ciutat qualsevol, era una fortalesa imponent amb murs alts i amples, sent aquestes muralles pràcticament inexpugnables pels estàndards militars de l'època, dissenyades per resistir qualsevol atac. Per això aquesta ciutat representava un obstacle significatiu per als israelites, per la qual cosa es va convertir en el primer objectiu del poble d'Israel durant la conquesta sota el comandament de Josué. I per acabar amb la presentació de la ciutat de Jericó, el seu nom deriva del nom bíblic hebreu Jericó, que juntament amb la seva forma àrab, que és Ahariah, es relaciona amb la paraula cananea Rea, que significa fragància.
I el topònim de Jericó també fa referència a la paraula Yarea, d'origen cananea i després hebreu, que significa lluna, i evoca el déu lunar cananeu Yarich, sent la ciutat un centre de culte al mateix. I feta la introducció, ens centrarem en la conquesta de la ciutat de Jericó per part dels hebreus, així com l'aplicació que podem extreure per a la nostra vida com a cristians creients en Jesús o Yeshua. Per això veurem breument els quatre punts següents. Primer, la promesa de Déu. Segon, el pla de Déu. Tercer, obediència a la voluntat de Déu. I quart, la importància de la fe. El primer punt és la promesa de Déu. Primerament, abans d'endinsar-nos en els detalls relacionats amb la caiguda i conquesta de Jericó, hem de retrocedir en el temps a l'època del patriarca Abraham per apropar-nos a la promesa que l'Etern li va realitzar, la qual trobem a Gènesis 12:7. El Senyor s'aparegué a Abraham i li digué: «A la teva descendència donaré aquesta terra», i allà mateix va construir un altar al Déu Etern que se li havia aparegut. I aquesta promesa està ratificada a Gènesis 17:8. «Jo et donaré a tu i a la teva posteritat la terra que trepitgis com a peregrí, tot el país de Canaan, en propietat perpètua, i seré el vostre Déu», sent confirmada aquesta promesa a Isaac, en Gènesis 26:3-4, així com a Jacob o Israel i descendència, Gènesis 28:13-15. De fet, la terra promesa no és només un territori geogràfic, un territori físic, sinó una manifestació tangible de la presència i la fidelitat de Déu. És una promesa de seguretat, prosperitat i herència per a la descendència d'Abraham a través d'Isaac i Jacob, representant així la realització del propòsit de Déu per al seu poble escollit, Israel. Finalment, després de diferents vicissituds, incloent l'aproximadament 430 anys d'estar a Egipte, molts dels quals com a esclaus, i 40 anys vagant pel desert, Josué, amb el poble d'Hebreu, ha creuat el Jordà i és per la conquesta de la terra promesa, per Déu al seu poble, complint així el pacte diví amb Abraham i descendents, és a dir, el poble d'Israel. I això, com a creients en Jesús o Yeshua, ens ensenya que Déu compleix sempre les seves promeses. I potser de vegades podem dubtar, o fins i tot entrar en desànim, per no veure resultats tangibles o immediats a les nostres peticions al Senyor. Molt sovint ens agradaria veure com a familiars nostres que encara no han acceptat el Senyor com a salvador personal ho facin, així com amics, afins i un llarg etcètera. Moltes vegades també patim rebuig per la nostra fe, per viure com Déu ens ensenya que fem a través de la seva paraula, de la Bíblia, per no veure els resultats immediats. Però això no ens ha de desanimar, ja que tenim promeses d'èxit. Déu només ens demana que li demanem i confiem en ell, tal com diu el Salm 2:8. Demana i et daré les nacions per heretatge i per possessió als extrems de la terra. La nostra feina, la nostra tasca, és compartir amb el nostre testimoniatge, el nostre comportament, etc., les bones noves de salvació a les persones que encara no han tingut aquesta trobada personal amb el Senyor, i Déu se n'encarregarà de la resta. I si ens entra el desànim, fem nostres les paraules que Déu ordena a Josué davant la missió de conquesta que havia d'assumir, tal com ens diu Josué, capítol 1, verset 6 i 7, i així com el 9. «Sigues valent i ferm, perquè tu faràs que aquest poble entri en possessió de la terra que vaig jurar donar als seus avantpassats. Cal que siguis valent i et mantinguis ferm per poder complir tota la llei que el meu servent Moisés et va prescriure. No te n'apartis ni cap a la dreta ni cap a l'esquerra, a fi que tinguis èxit en tot arreu on vagis. Sóc jo qui t'ha manat. Sigues valent i ferm, no tinguis por ni t'acovardeixis, perquè el Senyor, el teu Déu, és amb tu arreu on vagis». I el segon punt és el pla de Déu. Tal com he dit anteriorment a la introducció, Jericó no era una ciutat qualsevol, era una fortalesa imponent amb murs alts i amples, sent aquestes muralles pràcticament inexpugnables pels estàndards militars de l'època, dissenyades per resistir qualsevol atac de l'enemic. I a Josué, capítol 5, primera part del verset 13, veiem que Josué, com a bon militar i estrateg, es trobava a les proximitats de la ciutat estudiant com actuaria per conquerir-la. Per això, prèviament, havia enviat dos espies a l'interior de la mateixa amb la missió de treure informació, tal com es pot veure a Josué, capítol 2. I aquests li havien reportat l'estat anímic dels pobladors de Jericó davant de la presència hebrea. És més, Rahab, la cananea, habitant de Jericó, que els havia amagat a casa seva, els diu a Josué 2:9: «Jo sé que el Senyor us ha donat aquesta terra i que el terror del vostre nom s'ha apoderat de nosaltres i que tots els habitants d'aquesta regió estan espaordits a causa vostra». I per si no n'hi hagués prou, a Josué capítol 5, segona part del verset 13 fins al 15, veiem com Déu mateix, en una teofania o manifestació divina, es presenta davant de Josué com el príncep de l'exèrcit del Senyor, o cap de l'exèrcit del Senyor, confirmant així el seu suport. I a continuació, a Josué 6:1 llegim que Jericó estava tancada i barrada per por dels fills d'Israel. Ningú no podia entrar ni sortir.
Per la qual cosa Josué estava estudiant, planificant com duria a terme la conquesta. Hi ha la possibilitat que estigués pensant si hauria de construir màquines de guerra, aixecar terraplens, procedir a un treball de sapa, llançar-se a la sala amb escales contra els murs, etc. Cosa que entrava dins de la lògica per conquerir una ciutat. Però els plans que nosaltres podem fer, planificar amb tota la bona intenció del món, encara que siguin bons, no sempre coincideixen amb els plans de Déu. I a Josué capítol 6, versets 2 a 5, Déu surt al pas de la possible planificació de Josué i li revela els seus propis plans de conquesta. Llavors el Senyor digui a Josué, mira, jo poso les teves mans Jericó i el seu rei, amb els seus experts guerrers. Tots els combatents envoltaran la ciutat i faran la volta a la ciutat una sola vegada. Així ho fareu durant 6 dies, i 7 sacerdots portaran davant l'arca 7 corns de banya de corder. I el dia 7è fareu 7 voltes a la ciutat, tocant els corns dels sacerdots. I ja que quan soni el corn, així que sentiu el seu toc llarg, tot el poble cridarà fort al clam de guerra. La muralla de la ciutat es esplomarà i el poble pujarà a l'assalt, cadascú recte davant seu. I en aquest passatge que acabem de llegir veiem com Déu instrueix a Josué a adoptar allò que podríem considerar com una estratègia com a mínim inusual i, sens dubte, estranya als ulls humans i de qualsevol capdit militar. Els israelites havien de marxar al voltant de Jericó una vegada al dia durant 6 dies, amb sacerdots tocant 7 corns de banya de corder o xofar, els quals precedien l'arca de l'aliança, la qual contenia les taules de la llei, un recipient o atuell amb manà i la vara d'aró que es va reverdir. I és interessant notar que els sacerdots no portaven corns de guerra, sinó corns de goig, anunciant que la conquesta ja estava realitzada, celebrant-la per endavant. El mateix tipus de so que s'escoltarà quan Yeshua, Amashia o Jesús el Messias torni en glòria i poder. I finalment, el setè dia, en lloc de fer una volta a la ciutat, havien de fer-ho 7 vegades. Després d'això, els sacerdots tocarien el xofar, el corn de carner, havent del poble de cridar amb gran xiscle, cosa que causaria la caiguda del mur de Jericó, segons la promesa divina. I allò, comarament parlant, semblava una bogeria, un contrasentit, però Déu era un pla que requeria fe i obediència, no força militar. Un pla que deixaria clar que la conquesta de la primera ciutat de Canaan es produiria no per l'esforç humà, sinó per un miracle que glorificaria Déu i resaltaria que l'Etern és el Tot Poderós, està sobre tot i en tot i té el control de tot. També cal destacar que el número 7 apareix moltes vegades en aquest text. 7 sacerdots, 7 trompetes, 7 dies i 7 voltes a la voluntat de la ciutat. I com sabem, el 7 és un nombre molt significatiu en les Escriptures, representant Déu mateix, representant la perfecció. I si aquest número apareix tant al relat, és per deixar clar que Déu estava actuant directament. I encara que els murs de Jericó representaven un obstacle impossible de conquerir humanament parlant, Déu tenia el seu pla. És més, quan l'Etern es dirigeix a Josué per revelar-li el seu pla de conquesta, al verset 2 llegim el següent. Llavors el Senyor digué a Josué, mira, jo poso les teves mans Jericó i el seu rei, amb els seus experts guerrers. I cal destacar que en l'original hebreu aquest jo poso es tenia que traduir com he lliurat, sent el que podem anomenar un passat profètic. Déu comunica a Josué que la conquesta de la ciutat ja està feta, Déu ja l'havia lliurada als hebreus, i el temps verbal no és un futur, sinó una fórmula verbal que refereix a un esdeveniment ja aconseguit, malgrat que encara no havien iniciat les operacions militars. I com a creients, aquest episodi ens deixa una lliçó clara. És bo que tinguem plans d'actuació a les nostres esglésies o comunitats. És bo que tinguem plans de com transmetre les bones notícies de salvació a qui ens envolten, amb diferents estratègies o formes. És bo que ho preparem tot amb excel·lència, però el més important és que estiguem oberts a escoltar quins són els plans de Déu, ja que poden ser diferents dels nostres. I no és que els nostres siguin o puguin ser dolents, sinó que qui ho dirigeix tot és Déu. I ell té el seu pla per cada situació i moment, encara que de vegades pugui semblar que no té lògica, puguin trastocar el que pensem o planifiquem. I com a creients sempre hem de lliurar, entregar tot el que fem en mans de Déu, a través de la pregària, la lectura de la paraula i esperar la seva resposta, ja que serà la més adequada o més efectiva. I cap la possibilitat que els nostres plans coincideixin amb els de Déu, però si no és així, si no és el cas, hem d'acatar la seva voluntat, ja que és perfecta. I el tercer punt és obediència a la voluntat de Déu. Malgrat l'inusual i com a mínim curiós sota l'òptica humana del pla de Déu per conquerir la ciutat de Jericó, Josué obedeix a la veu de Déu, tal com veiem a Josué capítol 6, verset 6 a 10. Llavors Josué, fill de Nun, convoca els sacerdots i els digué,
Porteu l'arca de l'aliança i que 7 sacerdots portin 7 cons de corder davant l'arca del Senyor. I el poble els digué, avanceu-vos i volteu la ciutat i que els homes armats passin davant de l'arca del Senyor. En acabar Josué de parlar al poble, els 7 sacerdots que duien els 7 cons de corder davant del Senyor van avançar tot tocant els corns i l'arca del Senyor anava darrere d'ells. La gent armada anava davant els sacerdots i que tocaven els corns, i la retaguardia marxava darrere l'arca. Mentre caminaven, anaven tocant els corns. Josué, però, havia donat aquesta ordre al poble: no crideu ni feu cap soroll, i que no senti ni una veu fins al dia que jo us digui el seu el crit de guerra. Llavors crideu ben fort. Josué no va posar cap objecció ni pega a la voluntat de Déu i va caminar endavant amb el pla diví de conquesta de la ciutat. De fet, tal com hem vist anteriorment a Josué 6:2, Déu havia anunciat que aquests que la ciutat ja estava conquerida, per la qual cosa Josué va obeir, confiant plenament en el pla i designis de Déu. I Josué, com a líder elegit per Déu, va obeir les instruccions divines al peu de la lletra. La responsabilitat d'un líder espiritual és guiar i motivar el poble en obediència a Déu, encara que les instruccions semblen il·lògiques. Josué no va qüestionar Déu, ni va intentar canviar l'estratègia, simplement la va executar. I encara que no surt reflectit de manera directa en el text bíblic, la confiança dipositada per Josué en Déu va ser tan gran que els sacerdots i tot el poble es van seguir fidelment les instruccions de Déu sense qüestionar ni posar en dubte res. A la nostra vida també enfrontem situacions en què l'obediència a la paraula de Déu desafia la nostra lògica, desafia la nostra entesa, els nostres pensaments. Però el que és clar és que si volem i anhelem que la nostra vida espiritual sigui exitosa, hem de dipositar plenament i totalment la nostra confiança en Déu, seguint els seus camins i voluntat en obediència i no la nostra pròpia comprensió. De fet, Déu no necessita les nostres habilitats, només cerca gent disposada a obeir. Si Josué i el poble d'Israel no haguessin obeït Déu, no haurien conquerit la Jericó i potser haurien hagut de tornar 40 anys més al desert. Però ells van obeir i l'Etern els va concedir la victòria. De la mateixa manera, en les nostres vides, quan obeïm a Déu, malgrat que no entenem en aquell moment completament els seus plans, ell obre a favor nostre. L'obediència és una expressió de fe i Déu honra els que confien en ell. I el quart punt és la importància de la fe. Imagineu una situació. Déu, tal com he llegit anteriorment a Josué capítol 6, verset 6 a 10, ordena al poble que durant 6 dies doni diàriament una volta a la ciutat de Jericó en un complet silenci, seguint l'arca de l'aliança portarà per sacerdots, símbol de la presència de Déu, la qual anava precedida per 7 sacerdots més que feien sonar els corns de carner o xofar de jubileu, de proclamació de victòria. I els defensors de la ciutat, molt probablement, els quedarien una mica sorpresos, encara que inquiets, esperant que en qualsevol moment sentissin l'ordre d'atac per part hebrea i haguessin de repetir l'assalt. Però aquest primer dia no va passar res, només entre cometes. El que va passar és aquesta desfilada mediàtica de forces sense que no se sentís cap crit, cap clam, únicament el so dels 7 xofars. I el segon dia es va repetir el mateix, i així fins al 6è dia. Ja, jo no sé què estarien pensant els defensors de Jericó. Potser es bufarien dels hebreus, encara que sense baixar la guàrdia, ja que l'estat de nervis havia de ser present. No entenen el que estava passant. Sens dubte haurien preferit assalts armats a la ciutat, lluitar cosa a cosa, etc. Però no, aquests van estar sotmesos a una guerra psicològica per part de Déu. D'altra banda, aquesta estratègia militar ordenada per Déu al seu poble exigia una gran dosi de fe i paciència per part de Josué i els israelites. Marxar al voltant d'una ciutat sense atacar-la, sense intentar saltar-la, simplement esperant que passés alguna cosa, no tenia precedents. Aquesta situació era realment una prova d'obediència i de confiança en la paraula de Déu. De fet, a Hebreus 11, el famós capítol de la fe, se'ns diu al verset 30, per la fe s'esfondraran les muralles de Jericó al cap de 7 dies de donar-hi voltes. Però aquest acte de fe i obediència activa per part de Josué i del poble hebreu demostra que Déu volia que el seu poble depengués d'ell i no de les seves pròpies forces. Finalment va arribar el 7è dia, probablement el més esperat per part hebrea davant l'expectativa del que passaria, ja que l'únic que sabien és el que hem llegit a Josué capítol 6, verset 4 i 5. I 7 sacerdots portaran davant de l'arca 7 cons de banya de corder, i el dia 7è fareu 7 voltes a la ciutat tocant el corn als sacerdots, i serà que quan sorni el corn, això que sentiu el seu toc llarg, tot el poble cridarà fora el camp de guerra. La muralla de la ciutat es esplomarà i el poble pujarà a l'assalt cadascú recte davant seu. I el miracle va passar.
Després de fer aquell dia 7 voltes al voltant de la ciutat, es van sentir el so del xofar i els soldats van cridar amb totes les seves forces en un xiscle de victòria, de plena confiança i fe en allò que Déu havia promès, encara que potser no haguessin entès tot el procés. I el mur de Jericó van caure, sent conquerir la ciutat, no per habilitats o esforç humà, sinó per la mà de Déu. La victòria hebrea a Jericó no va venir per un esforç humà, sinó per la plena dependència i fidelitat al Senyor o Déu. I aquest relat bíblic sobre la conquesta de Jericó per part hebrea té un ensenyament molt important per a les nostres vides. Quantes vegades a les nostres vides ens enfrontem a murs, siguin a través de dificultats, problemes, obstacles i situacions que semblen impossibles de superar, situacions que ens superen en el nostre dia a dia, siguin emocionals, espirituals o físiques. Quantes vegades en nostres vides com a creients ens veiem enfrontats a murs com els menyspreu per part de la gent a qui compartim la nostra fe, siguin familiars, amics, familiars, col·legues de treball, estudis, activitats socials o esportives. Quantes vegades ens agradaria com a éssers humans que som, com a creients que volem compartir als altres allò que Déu va fer en les nostres vides a través de Jesús o Yeshua, que els resultats fossin immediats, instantanis, no són sempre així. Però moltes vegades Déu ens prova la nostra obediència i fe i ens fa fer 7 voltes a la ciutat espiritual de Jericó abans de conquerir-la, encara que tinguem la promesa que caurà. Moltes vegades, amb bona intenció, volem ajudar Déu, volem modificar els seus plans, però Déu només demana de nosaltres obediència i fe, només demana confiança i certesa que la seva voluntat es complirà, encara que càpiga la possibilitat que nosaltres no vegem amb els nostres propis ulls, però els propòsits de Déu es compliran. El poble d'Israel va marxar 6 dies sense veure resultats. Podrien haver abandonat el pla, pensant que no estava funcionant, però van perseverar i confiar en el poder de Déu. La victòria de Déu ve quan estàs llest per obeir, encara que sense entendre, però confiant. Èxode 14:14 ens deixa la següent meravellosa notícia. El Senyor lluitarà per vosaltres mentre vosaltres resteu tranquils i en espera d'haver actuat Déu. I el Salm 27:14 ens reafirma en això quan diu: espera en el Senyor, aferma't bé i enlaira el cor. Sí, espera en el Senyor. A les nostres vides, com a creients, davant la conquesta que Déu ens ha encomanat, que no és altra que predicar les bones notícies de salvació i fer deixebles, tinguem present les promeses de Déu, els plans de Déu, l'obediència a la voluntat de Déu i la importància de la fe. Que el Senyor us beneeixi fins a la propera setmana.